Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina.
1: Potser que no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.

0: Matí 360.
1: El Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines.
2: La gent doncs va aparcar aquests Wallmans per dispositius més petits, més còmodes de portar i amb una capacitat, en fi.
3: Sí, però fixa't com són les coses, eh? Sony va ser el rei de l'àudio portàtil, primer amb el Wallman, després amb els minidis,
2: els CDs,
3: els Discmans, que també abans tenien uns quants,
2: sí.
3: Que saltaven, o sigui, quan li donaves
2: un copet, sí, saltaven. No podies anar a fer footing amb un Discman.
3: No.
4: Espanya perdrà fons per 1.100 milions d'euros si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins.
2: Per aquesta edició del NEC doncs, s'han programat també dos monòlegs. El primer serà el 18 de juliol amb l'espectacle del Fel Feixetes i el Carles Xuriguera, que estan a totes les salses.
3: Tot arreu.
2: I l'altre serà el 22 d'agost amb
3: veure,
2: el tribut.
3: Feixetes, a veure quan vens aquí a la ràdio amb Xuriguera.
2: I ens expliques, home, ens expliques quatre acudits, que de vegades hi ha dies que falta ens fa.
3: Sí, home, i tant.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Matí 360.
1: El Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines.
2: La gent doncs va aparcar aquests Wallmans per dispositius més petits, més còmodes de portar i amb una capacitat, en fi.
3: Sí, però fixa't com són les coses, eh? Sony va ser el rei de l'àudio portàtil, primer amb el Wallman, després amb els minidis,
2: els CDs,
3: els Discmans, que també abans tenien uns quants,
2: sí.
3: Que saltaven, o sigui, quan li donaves
2: un copet, sí. Saltaven. No podies anar a fer footing amb un Discman.
3: No.
4: Espanya perdrà fons per 1.100 milions d'euros si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins.
2: Per aquesta edició del NEC s'han programat també dos monòlegs. El primer serà el 18 de juliol amb l'espectacle del Fel Feixetes i el Carles Xuriguera, que estan a totes les salses.
3: Tot arreu.
2: I l'altre serà el 22 d'agost amb
3: veure,
2: el tribut.
3: Feixetes, a veure quan veig aquí la ràdio amb Xuriguera.
2: I ens expliques, home, ens expliques quatre acudits, eh? Cada vegada hi ha dies que falta ens fa.
3: Sí, home, i tant.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
4: El Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines.
5: La gent doncs va aparcar aquests Wallmans per dispositius més petits, més còmodes de portar i amb una capacitat, en fi. Sí,
6: però fixa com són les coses, eh? Sony va ser el rei de l'àudio portàtil, primer amb el Wallman, després amb els minidis,
5: els CDs,
6: els Discmans, que també van tenir uns quants,
5: sí.
6: Que saltaven, o sigui, quan li donaves
5: un cop, saltaven. No podies anar a fer footing amb un Discman.
6: No.
7: Espanya perdrà fons per 1.100 milions d'euros si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins.
5: Per aquesta edició del NEC doncs, s'han programat també dos monòlegs. El primer serà el 18 de juliol amb l'espectacle del Fel Feixetes i el Carles Xuriguera, que estan a totes les salses.
6: Tot arreu.
5: I l'altre serà el 22 d'agost amb
6: veure,
5: el tribut.
6: Feixetes, a veure quan vens aquí a la ràdio.
5: I ens expliques, home, ens expliques quatre acudits, que de vegades hi ha dies que falta ens fa.
6: Sí, home, i tant.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Matí 360.
5: El Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines.
6: La gent doncs va aparcar aquests Wallmans per dispositius més petits, més còmodes de portar i amb una capacitat, en fi. Sí,
7: però fixa com són les coses, eh? Sony va ser el rei de l'àudio portàtil, primer amb el Wallman, després amb els minidis,
6: els CDs,
7: els Discmans, que també abans tenien uns quants,
6: sí.
7: Que saltaven, o sigui, quan li donaves
6: un copet, saltaven. No podies anar a fer footing amb un Discman.
7: No.
8: Espanya perdrà fons per 1.100 milions d'euros si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins.
6: Per aquesta edició del NEC doncs, s'han programat també dos monòlegs. El primer serà el 18 de juliol amb l'espectacle del Fel Feixetes i el Carles Xuriguera, que estan a totes les salses.
7: Tot arreu.
6: I l'altre serà el 22 d'agost amb
7: veure,
6: el tribut.
7: Feixetes, a veure quan vens aquí a la ràdio.
6: I ens expliques, home, ens expliques quatre acudits, que de vegades hi ha dies que falta ens fa.
7: Sí, home, i tant.
4: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, divendres 3 de juliol del 2026.

0: Olivia Dean, una de les grans veus dels darrers temps, que a principis d'aquest any ens donava aquest tema. Man, I need... 8 del matí, 3 minuts, què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes.
1: Matí 360.
0: Doncs comencem el matí 360 de Ràdio Marina d'aquest divendres 3 de juliol del 2026. Acabem temporada, el darrer matí 360 d'aquesta temporada fins al setembre. Comencem, com sempre, en aquesta primera hora us explicarem l'actualitat de la Selva i el Maresme, l'agenda d'activitats, un repàs a l'agenda d'activitats, per cert, molt carregada d'activitats, com no pot ser d'una altra manera a l'estiu, al començament de l'estiu. També tindrem el repàs a les portades dels diaris, dels rotatius, amb Isabel González, i tot plegat amb molt bona música, clar que sí, al 100.3 i 96.2 de Ràdio Marina i també a marina360.cat. I a la segona hora, avui, com que som divendres, arriba també la Montse Ricó amb l'actualitat de la gran pantalla, les novetats del cinema i també de les plataformes, i el darrer viatge en el temps de la setmana i de la temporada en el nostre DeLorean, per saber què passava en el món de la música tal dia com avui. Però, a més, d'acabar temporada, avui és un dia especial aquí a Ràdio Marina, perquè a les 12 en punt del migdia estrenarem la nostra nova imatge sonora, és a dir, nous jingles, per entendre'ns, en l'argot radiofònic. Serà a partir de les 12, per tant, jo us convido a que ho escolteu, perquè jo crec que us agrada força. Som la Isabel González, de la Montse Ricó, el Daniel Mateu, i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Un plaer acompanyar-vos a primera hora del matí. Ara el que fem és fixar-nos en l'actualitat de les darreres hores. I comencem explicant-vos que una persona ha resultat ferida a Lleu aquest dijous en un accident entre un camió i un autobús a l'AP7 al seu pas per Maçanet de la Selva. A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han estat traslladades posteriorment en un altre vehicle per continuar el trajecte. El ferit ha estat evacuat a l'Hospital Trueta de Girona. L'accident va provocar retencions a l'autopista des de Fogars de la Selva. I la policia local de Blanes tanca amb 39 denúncies el dispositiu especial de seguretat a la plantera, activat després que el consistori rebés queixes del veïnat relacionades amb el consum i el possible tràfic de drogues, conductes incíviques, sorolls i una sensació creixent d'inseguretat. També s'havia detectat la presència habitual de persones vinculades a activitats delictives. Segons l'Ajuntament, l'operatiu ha permès reduir les incidències detectades i recuperar espais públics. Durant els dies de més intensitat es van imposar 39 denúncies per diferents infraccions, es va detenir una persona, se'n van identificar 76, i es van fer 3 inspeccions a establiments i diverses actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana i també amb la convivència. Una altra qüestió també que posem sobre la taula avui: el sindicat d'infermeria SATSE alerta que els CAP de les zones costaneres, com per exemple els de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, afronten l'estiu amb un augment de la pressió assistencial sense un reforç suficient de les plantilles. El sindicat assegura que l'increment de població durant els mesos d'estiu, sumat a les vacances del personal, provoca una sobrecàrrega als professionals i pot afectar la qualitat de l'atenció. Per això reclama al Departament de Salut contractacions estructurals i suficients per donar resposta a l'augment estacional de la demanda. 8 del matí, 7 minuts d'aquest divendres 3 de juliol.

0: També us expliquem avui que l'aeroport de Girona ha recuperat aquest dijous la connexió amb Palma de Mallorca després de més de 10 anys sense vols directes amb les Illes Balears. El primer vol d'Air Nostrum ha sortit amb un 59% d'ocupació i la companyia assegura que ja s'ha venut el 60% dels bitllets disponibles per tota la temporada d'estiu. El director comercial d'Air Nostrum, Juan Corral, assegura que el repte serà mantenir la ruta durant tot l'any. L'escoltem.
1: Eso es lo que tenemos que ver durante estos dos meses de prueba y me consta que hay interés en todas las partes implicadas y vamos a seguir trabajando y a ver de qué manera podemos colaborar para que este éxito se mantenga en el tiempo.
0: Durant el juliol hi haurà un vol setmanal i a partir de mitjans de mes i a finals d'agost s'oferiran dues freqüències setmanals. Parlem ara de la piscina municipal de Vidreres, que preveu obrir la setmana vinent després que no s'ha pogut obrir amb l'inici de la temporada d'estiu. El motiu és un problema contractual amb l'empresa concessionària, segons ha explicat l'Ajuntament. L'alcalde Jordi Camps ha reconegut el malestar que la situació ha generat entre els veïns i ha assegurat que el consistori treballa per resoldre la incidència perquè la piscina pugui entrar en funcionament la setmana vinent, com dèiem. El retard ha provocat desconcert entre els usuaris que lamenten la manca d'informació sobre els motius concrets del tancament. I les entitats que impulsen la reivindicació d'una línia d'autobús directa entre Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Barcelona reclamen més transparència i participació en les negociacions sobre el projecte. Les plataformes asseguren que, tot i haver impulsat una campanya que va recollir més de 7.000 signatures, no han estat informades de les darreres reunions entre els tres ajuntaments. Per això demanen crear un espai de treball conjunt entre administracions, grups polítics i entitats per definir el futur de la nova connexió. Vuit i nou minuts al matí, un parell de punts de la informació d'àmbit general.

Els sindicats de bombers han fet una crida al col·lectiu perquè deixi de fer hores extres per denunciar les mancances estructurals del cos i pressionar l'administració perquè atengui les seves reivindicacions. Els representants dels treballadors asseguren que les primeres mesures de protesta no han tingut resposta i per això endureixen les mobilitzacions. Tot i així, remarquen que el servei d'emergències continuarà garantit. I el Parlament ha aprovat definitivament la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2026 amb els vots favorables del PSC, Esquerra i els Comuns. La norma elimina 22 taxes, en modifica 70 i en crea 3 de noves amb l'objectiu de simplificar els tràmits administratius i agilitzar els procediments. El text també incorpora mesures per reduir la burocràcia, especialment en l'àmbit de l'habitatge, però no inclou canvis destacats en els principals impostos. I acabarem amb la previsió del temps per aquest divendres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui cel majoritàriament assolellat, tret d'algunes nuvolades, algunes bandes de núvols alts puntuals. Les temperatures màximes avui se situen entre els 31 graus i els 34. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i de WhatsApp. Són les 8 del matí, 11 minuts, ara ens fixem en la mobilitat al territori.

I a banda de la circulació intensa de cada dia a la carretera GI600, a la carretera de Blanes-Tordera o també a la Nacional 2 en alguns punts de l'Alt Maresme, amb vies ràpides, de moment el Servei Català de Trànsit no informa de complicacions destacades al territori. Sí, si ens acostem a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha la congestió habitual cada dia laborable a les rondes de Barcelona i també al nus de la Trinitat. Per tant, en els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, si venim de la Selva o al Maresme. Pel que fa a Rodalies, Rodalies de Catalunya informa d'un servei especial de la línia R1 per demà dissabte i el diumenge de matinada a primera hora del matí amb motiu de la celebració del Canet Rock. Recordem que comença demà a la tarda i s'allargarà fins a la matinada de diumenge. Un servei de la línia R1 que se reforça amb motiu d'aquest esdeveniment musical. I també aquest cap de setmana se recupera l'oferta completa de les línies R11 i RGU que connecten les comarques gironines amb Barcelona per l'interior i pel Maresme, respectivament. Seguim al Matí 360 de Ràdio Marina. Ens quedem ara amb aquest clàssic que sona així de bé.

El so i el ritme inconfusibles de Charango, músic de carrer, una cançó que coneixíem ja fa uns quants anys, que ara recordem que estem gaudint també al Matí 360. 8 del matí, 21 minuts, seguim amb bona música, bones cançons, al 100.3, 96.2 de Ràdio Marina, també a marina360.cat. Ara amb Miguel i Xerri, viatjant als 90. Are you still having fun?

Miquel Aixerri, que ens porta directament fins a l'agenda d'activitats a fer un cop d'ull a les principals propostes per al cap de setmana, fonamentalment. Tenim a Blanes demà dissabte, dia 4 de juliol, un concert d'estiu al Santuari del Vilar a 8:45 del vespre amb Agnès Alguero i Albert Oliva. També a Lloret, demà dia 4, hi ha audició de sardanes a càrrec de la cobla principal de la Bisbal a partir de 9:45 a la plaça de la Vila, i a Malgrat celebren una nova edició aquest cap de setmana, des d'avui fins diumenge, del Nomad Festival, amb diverses propostes al Parc Francesc Macià. També a Calella, avui divendres, el NEC, el Festival Nits d'Estiu de Calella, que enguany compleix 15 anys, acull un concert de Pastora, i demà, 4 de juliol, un tribut a ABBA, amb ABBA The New Experience. A Pineda també han començat la segona edició de l'Estiuejat, és una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines. També des de Quema Arbúcies, la 21a edició de la Marxa Nocturna serà demà dissabte a 9:45 del vespre des del CEM de Can Delfí, i a Hostalric també celebren la seva festa major aquest cap de setmana del 2 al 6 de juliol amb gegants, cercaviles, entitats esportives i altres propostes per tots els públics. Acabem destacant a Vidreres l'Enclau Fest, avui 3 de juliol, Joan Rigui Drummer All Stars i Prince Ala amb Doctor d'Advisor. Queden 5 minuts escassos per arribar a 9:15 del matí. Arriba Marc Amborra.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Matí 360.

aquest duet realment ha aconseguit versionar un clàssic que ja de per si era boníssim, com el Sacrifice d'Elton John, donant-li un aire nou, un ritme nou i convertir-lo en un altre èxit. Dua Lipa, Elton John, Cold Heart.

0: la nostra darrera ronda de la temporada amb el diari de Girona, on diuen: Girona registra el juny la baixada més intensa de l'atur a Catalunya. I també podem llegir d'altres titulars com: el pas del Tour de França alterarà la rutina del proper dilluns a pobles del Ripollès. Passem a la portada del Punt Avui. El tema del dia del diari diu: la ciutat de les revolucions femenines, i expliquen: una exposició al Museu d'Història reivindica el protagonisme de les dones en la construcció de la Barcelona contemporània. També en portada, entrevista a Oriol Marès, clarinetista, qui diu: quan les diferències són massa grans, diem que l'altre és incivilitzat. Passem a la Vanguardia. Catalunya, escriu, lidera les sol·licituds de residència i treballa amb 257.000. El procés obert fa aflorar 1,1 milions de migrants sense drets, la majoria en edat laboral. I també en portada hi podem trobar d'altres titulars com que el govern manté la directora de la Guàrdia Civil malgrat la imputació. Anem ara cap al periòdico. La seva portada, a Barcelona, diuen: l'aparador mundial del Tour amb fotografia inclosa, i ho diuen referent a la presentació dels equips del Tour que es va fer davant la Sagrada Família. I a més, el Vall d'Hebron defensa que va protegir el nadó maltractat. L'hospital reclama a Salut que s'arxivi l'expedient sancionador i argumenta que va activar el protocol oportú el mateix dia. Acabem el repàs i ho fem amb el diari Ara. Illa s'assegura l'estabilitat política amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura. I a més, diuen: diumenge arriba una segona onada de calor. Aquests, doncs, són els titulars principals que podem trobar avui en les portades d'avui, divendres 3 de juliol.
1: Doncs
0: que vagi
1: gràcies.
0: Molt bé, ens retrobem setembre i ens seguim escoltant els butlletins informatius. Que vagi bé, bon estiu.
1: Gràcies, bon estiu, que vagi molt bé, bon estiu també. Seguim al Matí de 60, ara amb més cançons, més bona música, refrescant per això, Bobby McFerrin, un clàssic també entre els clàssics, Don't Worry, Be Happy, una d'aquelles màximes que potser ens haurien d'aplicar tots plegats de tant en tant.

0: Don't worry, be happy.
1: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
6: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
7: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
6: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
7: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
6: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
7: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
6: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
8: Matí 360.

0: Actualitzem informació de mobilitat. La carretera de Brans i Tordera, com cada dia laborable, circulació intensa en alguns trams, la GI600, també a la Nacional 2, en alguns punts de l'Alt Maresme, i en vies ràpides, de moment, al territori, el Servei Català de Trànsit no informa de cap incidència destacable, però si ens acostem a l'àrea metropolitana de Barcelona, venint des de la Selva i el Maresme, sí que trobem, com cada dia laborable, retencions als accessos, per exemple, en vies com les Rondes o també el nus de la Trinitat. Tenim 5 minuts escassos per explicar-vos les darreres qüestions de l'actualitat d'aquest divendres. Una persona ha resultat ferida lleu aquest dijous en un accident entre un camió i un autobús a la P7 al seu pas per Maçanet de la Selva. A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han estat traslladades posteriorment en un altre vehicle per continuar el trajecte. El ferit ha estat evacuat a l'Hospital Trueta de Girona. L'accident ha provocat retencions a l'autopista des de Fogars de la Selva. I la policia local de Blanes tanca amb 39 denúncies el dispositiu especial de seguretat a la plantera, activat després que el consistori rebés queixes del veïnat relacionades amb el consum i el possible tràfic de drogues i també conductes incíviques, sorolls i una sensació creixent d'inseguretat. També s'havia detectat la presència habitual de persones vinculades a activitats delictives. Segons l'Ajuntament, l'operatiu ha permès reduir les incidències detectades i recuperar espais públics. Durant els dies de més intensitat, es van imposar 39 denúncies per diferents infraccions. I el sindicat d'infermeria SATSE alerta que els CAP de les zones costaneres, com per exemple l'Alt Maresme o la Selva Marítima, afronten l'estiu amb un augment de la pressió assistencial sense un reforç suficient de les plantilles. El sindicat assegura que l'increment de població durant els mesos d'estiu, sumat a les vacances del personal, provoca una sobrecàrrega als professionals i pot afectar la qualitat de l'atenció. Per això reclamen al Departament de Salut contractacions estructurals i suficients per donar resposta a l'augment estacional de la demanda. En 3 minuts arribem a les 9 en punt del matí. Tenim altres qüestions per explicar-vos avui. L'aeroport de Girona Costa Brava a Vilobí d'Onyar ha recuperat aquest dijous la connexió amb Palma de Mallorca després de més de 10 anys sense vols directes amb les Illes Balears. El primer vol d'Air Nostrum ha sortit amb un 59% d'ocupació i la companyia assegura que ja s'ha venut el 60% dels bitllets disponibles per tota la temporada d'estiu. Escoltem el director comercial d'Air Nostrum, Juan Corral, que assegura que el repte serà mantenir la ruta durant tot l'any.
1: Eso es lo que tenemos que ver durante estos dos meses de prueba y me consta que hay interés en todas las partes implicadas. Y vamos a seguir trabajando y a ver de qué manera podemos colaborar para que este éxito se mantenga en el tiempo.
0: Durant el juliol hi haurà un vol setmanal i a partir de mitjans de mes i fins a finals d'agost s'oferiran dues freqüències setmanals. I la piscina municipal de Vidreres continua sense obrir quan ja ha començat la temporada d'estiu. El motiu és un problema contractual amb l'empresa concessionària, segons expliquen des de l'Ajuntament. L'alcalde Jordi Camps ha reconegut el malestar que la situació ha generat entre els veïns i ha assegurat que el consistori treballa per resoldre l'incidència perquè la piscina pugui entrar en funcionament la setmana vinent. El retard ha provocat desconcerts entre els usuaris que lamenten la manca d'informació sobre els motius concrets del tancament. Minut i mig i les 9, informació d'àmbit general. Una informació que hem conegut ara fa poca estona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un noi de 15 anys que aquesta passada nit va rebre diversos trets al parc de la Pegaso al districte de Sant Andreu de Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que els primers indicis apunten a un possible enfrontament entre bandes. La víctima va ser localitzada en estat crític i, malgrat l'actuació del sistema d'emergències mèdiques, va acabar morint. Els Mossos han obert una investigació per identificar els autors dels fets, mentre que la consellera ha condemnat aquest episodi de violència. I el Parlament ha aprovat definitivament la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2026 amb els vots favorables de PSC, Esquerra i els Comuns. La norma elimina 22 taxes, en modifica 70 i en crea 3 de noves, amb l'objectiu de simplificar els tràmits administratius i agilitzar els procediments. El text també incorpora mesures per reduir la burocràcia, especialment en l'àmbit de l'habitatge, però no inclou canvis destacats en els principals impostos. Acabarem amb la informació del temps d'aquest divendres. Amb la previsió, volíem dir, del Servei Meteorològic de Catalunya, que indica que avui serà un dia amb cel majoritàriament assolellat, tret d'algunes bandes de núvols alts puntuals. Temperatures màximes entre els 31 i els 34 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació i més notícies a marina360.cat. Cada hora els serveis informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
2: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
3: Ràdio Marina.
4: Són les 9.

0: Rico, bon dia.
1: Hola, què tal? Com anem?
0: Escolta, anem de casament o què?
1: Anem de moltes coses, perquè avui divendres tenim tantes notícies, tan poc temps, que no sé si hi podrem donar l'abast.
0: Però va, vinga, va, anem
1: per feina. Sí, comencem amb una història romàntica, perquè avui és un d'aquells que diuen el casament de l'any, és el que molts anomenen. Més, m'imagino, si estàs als Estats Units, a nosaltres, home, ens queda una miqueta lluny la cosa, però sí que és una de les actuals reines del pop, que avui donarà el sí. Estem parlant de la història de Taylor Swift i de Travis Kills, una història que va començar l'estiu de 2023. Diu quan l'esportista va veure a la Taylor amb un concert de la seva gira Eras Tour, va intentar donar-li el seu telèfon, això ho va aclarir en un podcast, imaginem que abans o després ho aconseguiria, perquè 2 anys més tard se segellava aquest compromís amb un diamant de 10 quilats i 2 milions de dòlars, això era l'agost de 2025, i clar, amb aquest precedent no podia ser d'una altra manera. Es casen avui al Madison Square Garden de Nova York amb un recinte que es transforma en un castell dins d'un jardí, em sembla que amb una llista de convidats a més de 1.000 persones.
0: A veure, això és una altra lliga, eh? Perquè tu vas a un concert, t'enamores de la cantant i us vull sortir amb tu.
1: Sí, suposem que, a veure, vull dir, el Travis està és mono, està bé.
0: I bueno, però hi ha molts nois monos,
1: suposem,
0: eh?
1: Suposem, doncs,
0: que passa que no tothom...
1: Bueno, van connectar, vull dir, creiem en aquestes històries, van connectar i, home, vull dir, que t'hi regalin un... Anillaco, que deu passar, no sé, veure, 3 quilos.
0: Vull pensar que no ha estat això, eh? Vull pensar que...
1: Home, sí, però un anell de 2 milions de dòlars, guau, eh? És allò de com ja. Per dir que no, m'entens?
0: Home, en fi. No, això no.
1: Estem parlant d'una altra lliga, estem parlant d'altres històries. Aquestes històries d'amor es confeccionen amb uns altres nivells, vull dir, tu i jo no els entendrem mai.
0: Amb uns altres paràmetres.
1: Amb la qual cosa, doncs, escolta, moltes felicitats a aquesta parella, que siguin molt feliç. Quina hobby, eh? Allò de saludar, imagina't allò, taula per taula i saludar a 1.000 persones, mare meva. Serà esgotador, però bé. Que moltes felicitats a Taylor i Travis. Titi, eh?
0: Quan deu costar anar al casament, el regal? No sé, perquè tu, quan vas al casament del teu amic, no sé, 100, 150 euros, 200, no sé...
1: Sí, diuen que el preu del cobert, no? Més o menys.
0: Més o menys. Allà que has de posar 10.000 euros.
1: Home, jo què sé. Vull dir, a veure, si et tractes de la... Si jo fos la Taylor, eh? Amb el compte bancari que deu tenir aquesta noia, jo, sincerament...
0: Convidaria.
1: No seria la primera vegada que es fa que aquests regals que s'aporten a aquests casaments siguin destinats després a temes benèfics i coses... Ja. Quedaria molt bé, la veritat, eh? Si fes una cosa així, perquè jo crec que replegaran una bona quantitat. No estarà gens malament.
0: Vaja, que parlem de casament, doncs posem una cosa una mica més romàntica, no?
1: Una història d'amor. Vinga.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeus, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: En cap de setmana parlem d'estrenes. Tornen els populars personatges dels Minions en la pel·lícula d'animació Minions and Monsters, una seqüela de Minions, El origen de Gru, dirigida per Pierre Coffin i que s'estrena en català.
1: Les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre.
0: Es tracta de la història de com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles. Ho van perdre tot. Van deixar anar monsters al món i no els hi va quedar un altre que unir-se per intentar salvar el planeta del caos que havien generat. I atenció al repartiment. Hugh Jackman, Jodie Corner i Bill Skarsgård són els protagonistes de La muerte de Robin Hood.
2: La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias. Pero son falsas. Este mundo solo entiende de sangre. Y sangre es lo que te dará a cambio.
0: Un Robin madur que intenta gestionar els seus dimonis després d'una llarga vida de crims i assassinats. Una dona li oferirà una última oportunitat de redempció. I aquesta setmana l'obsessió d'un home, un navegant portuguès, que es rebel·la contra el poder del rei que no dona suport als seus somnis de descobrir el món. Som al segle XVI i aquest viatger es diu Magallanes, amb un repartiment encapçalat per Gael García Bernal. Aquesta setmana una producció catalana ens ha cridat l'atenció. Es diu Hermanos, una comèdia dramàtica en producció catalana ambientada a Barcelona sobre l'amistat, dirigida per Carol i Marina Rodríguez Colás. I dues pel·lícules preestrenades al Festival de Màlaga. Per una banda, Dia de caza, on el director Pedro Aguilera proposa una revisió moderna del gran clàssic de Carlos Saura del 1966. D'altra banda, una reflexió sobre la transexualitat a Nueve Lunas, una comèdia dramàtica dirigida per Patricia Ortega, on l'Àngel, el protagonista, un home trans a qui només li falta un últim pas per completar la seva transició, haurà d'afrontar una decisió que posarà a prova la seva identitat, els seus somnis i la manera de com entén la seva pròpia masculinitat. Coses que no oblidaré està basada en fets reals, un drama sobre l'Alzheimer. Dues estrenes més, Los músicos, de Gregory Magne, una comèdia dramàtica sobre la música, i un thriller d'atracaments anomenat Normal, que presenta un home que assumeix la tasca del xèrif del poble després de la mort prematura del seu antecessor. I aquesta setmana a les plataformes, Memòria de un asesino arriba a Movistar Plus, un thriller criminal que combina acció, drama emocional i dilema moral. HBO Max estrena el documental Bang My Box, la història de Robin Bird, la presentadora de televisió que va conduir entre 1977 i 1998 un programa nocturn per adults. A Prime Video aquesta setmana la prequela de la pel·lícula Una rubia muy legal en format de sèrie que segueix a l'Ellie Boots a l'institut.
3: Un fuerte aplauso para la cumpleañera, el Boots!
4: Quiero hacer un brindis por todos vosotros. Mis amigos, mi mundo. Tengo mucha suerte en la vida. No cambiaría nada.
5: Hija, queremos hablarte de algo muy importante.
4: ¿Que nos mudamos a Seattle? No, me parece fatal. Tengo la impresión de que esta gente y yo hablamos idiomas distintos.
6: ¿Y por qué no haces un esfuerzo?
4: ¿Qué insinúas?
6: Pues que aprendas su idioma.
0: La sèrie desenvolupa un entorn ple d'altibaixos on ha de lidiar amb amistats complicades, relacions prohibides i decisions qüestionables. Aquesta setmana a Apple TV destaquem la tercera temporada de Silo, la nissaga sobre aquesta societat distòpica de 10.000 persones que viuen sota terra en misterioses circumstàncies. I a Disney Plus s'incorpora la segona temporada de la sèrie d'animació X-Men 97. Continua la història de l'equip de mutants, ara dividit i dispers a través de diferents èpoques en la seva lluita per trobar el camí de tornar a casa. Acabem aquesta setmana amb El peor vecino imaginable, una sèrie documental que plega testimonis en primera persona sobre casos de violència, intimidació i assetjament. I arriba també el tercer episodi d'aquesta detectiva anomenada Enola Holmes. Aquí ens quedem a Netflix. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.

A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres

0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Et busco i t'aviso.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Blanes tanca amb 39 denúncies el dispositiu especial de seguretat a la plantera, activat després que el consistori rebés queixes del veïnat relacionades amb el consum i el possible tràfic de drogues, conductes incíviques, sorolls i una sensació creixent d'inseguretat. També s'havia detectat la presència habitual de persones vinculades a activitats delictives. Segons l'Ajuntament, l'operatiu ha permès reduir les incidències detectades i recuperar espais públics. Durant els dies de més intensitat es van interposar 39 denúncies per diferents infraccions. Es va detenir una persona, se'n van identificar 76, es van fer 3 inspeccions d'establiments i diverses actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana i la convivència. I l'aeroport de Girona ha recuperat aquest dijous la connexió amb Palma de Mallorca després de més de 10 anys sense vols directes amb les Illes Balears. El primer vol d'Air Nostrum ha sortit amb un 59% d'ocupació i la companyia assegura que ja s'ha venut el 60% dels bitllets disponibles per a tota la temporada d'estiu. Durant el mes de juliol hi haurà un vol setmanal i a partir de mitjans de mes i fins a finals d'agost s'oferiran 2 freqüències setmanals. I en clau general, destaquem que els sindicats de bombers han fet una crida al col·lectiu perquè deixi de fer hores extres per denunciar les mancances estructurals del cos i pressionar l'administració perquè atengui les seves reivindicacions. Els representants dels treballadors asseguren que les primeres mesures de protesta no han tingut resposta i per això endureixen les mobilitzacions. Tot i així, remarquen que el servei d'emergències continuarà garantit. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, cel majoritàriament assolellat, tret d'algunes bandes de núvols als puntuals. Les temperatures màximes se situen avui entre els 31 i els 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. No te'n posis, t'ho juro. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
4: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
5: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
6: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: Després de la nostra primera onada de calor, hem decidit que aquesta setmana parlarem de l'estiu. Tres eren els temes que proposàvem, per una banda, l'històric Summer de Calvin Harris, que en aquesta ocasió ha quedat en segona posició amb un 26% dels vostres vots. Funny Little Fears és el títol del primer àlbum en solitari de Damiano David. L'ex-líder de Maneskin cantava una cançó i parlava del proper estiu de Next Summer, una balada que aquesta setmana s'ha endut només un 13% dels vostres vots. Però és que lidiar amb un dels millors àlbums del pop rock espanyol és molt i molt complicat. Parlem d'un àlbum del 2005, Pájaros en la Cabeza. Allà Eva Amaral va cantar com ningú i va parlar de la nostàlgia, dels amors perduts i dels estius que s'acaben. Una cançó rodona amb una història trista. Més d'una vegada hem sentit dir a Eva Amaral que Dies de Verano és una de les cançons més boniques que han fet. Nosaltres estem d'acord. I pel que sembla, vosaltres també. 61% dels vostres vots han decidit que Dies de Verano d'Amaral sigui la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Dies de verano, un dels millors temes a Età Amaral amb el 61% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina, és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Besar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Besar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeus, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Sindicat d'Infermeria SATSE alerta que els CAP de les zones costaneres afronten l'estiu amb un augment de la pressió assistencial sense un reforç suficient de les plantilles. El sindicat assegura que l'increment de població durant els mesos d'estiu, sumat a les vacances del personal, provoca una sobrecàrrega als professionals i pot afectar la qualitat de l'atenció. Per això reclama al Departament de Salut contractacions estructurals i suficients per donar resposta a l'augment estacional de la demanda. I la piscina municipal de Vidreres continua sense obrir quan ja ha començat la temporada d'estiu. El motiu és un problema contractual amb l'empresa concessionària, segons ha explicat l'Ajuntament. L'alcalde Jordi Camps ha reconegut el malestar que la situació ha generat entre els veïns i ha assegurat que el consistori treballa per resoldre la incidència perquè la piscina pugui entrar en funcionament la setmana vinent. El retard ha provocat desconcert entre els usuaris que lamenten la manca d'informació sobre els motius concrets del tancament. I en clau general destaquem que el Parlament ha aprovat definitivament la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2026 amb els vots favorables del PSC, Esquerra i els Comuns. La norma elimina 22 taxes, en modifica 70 i en crea 3 de noves amb l'objectiu de simplificar els tràmits administratius i agilitzar els procediments. El text també incorpora mesures per reduir la burocràcia, especialment en l'àmbit de l'habitatge, però no inclou canvis destacats en els principals impostos. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, cel majoritàriament assolellat, tret d'algunes bandes de núvols alts puntuals, les temperatures màximes entre els 31 i els 34 graus. Demà dissabte, el sol i la calor seguiran al quadrant nord-est. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Una persona ha resultat ferida a Lleu aquest dijous en un accident entre un camió i un autobús a l'AP7 al seu pas per Maçanet de la Selva.
2: Avui moria a l'edat de 27 anys també Jim Morrison, el cantant dels Doors. Tota una icona de la història del rock. 27 anys, eh? Edat fatídica. Te'n recordes que res fa ni 30 segons hem parlat de Brian Jones, dels Rolling Stones, també amb 27. Com Amy Winehouse, com Jimi Hendrix, com Janis Joplin, com Kurt Cobain.
3: Catalunya, escriu, lidera les sol·licituds de residència i treballa amb 257.000. El procés obert fa aflorar 1,1 milions de migrants sense drets, la majoria en edat laboral.
2: La muerte de Robin Hood.
4: La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias. Pero son falsas. Este mundo solo entiende de sangre. Y sangre es lo que te dará a cambio.
2: Divendres 3 de juliol, maletes, xancletes i parasol al maleter del nostre DeLorean. La veritat és que anem a tope, eh? Anem carregats. Ah, i la nevera, que no se'ns oblidi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Juliol. Rodó de vedella 15,50, 13,90 euros al quilo. Costella tu, cap de llom 8,25. La Folls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, carnissers.com.
1: Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, los 8 millors tributs del país. Tindràs més informació i entrades al web gotamlloret.com.

0: Sol, Terrasset, tens tot. Ai, Susanna. Un espai tona i descobrir tot el activitats pels més petits. Parc comercial es la carretera nacional 2 Susanna, obert tot l'any.
1: Estàs pensant en canviar?

0: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange.

0: d'Arenys premia Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange. Et busco
1: i t'avito. Quilòmetre Zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
0: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
3: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana. Ho fem a Blanes perquè demà dissabte, dia 4, hi ha el concert d'estiu al Santuari del Vilà a partir de 8:45 del vespre amb Agnès Alguero i Albert Oliva. A Lloret també demà dissabte, audició de sardanes a càrrec de la cobla principal de la Bisbal. Es fa a partir de 9:45 de la nit a la plaça de la Vila. Marxem cap a Malgrat de Mar perquè s'està celebrant des d'avui fins diumenge dia 5 el Nomad Festival. A Calella seguim destacant les nits d'estiu de Calella. El Festival de Música torna avui divendres amb concert de Pastora i demà dissabte amb tribut a ABBA sota el nom ABBA The New Experience. A Pineda ja ha començat la segona edició de l'Estiuejat. Ja hi ha 31 espectacles programats de diferents disciplines fins a final del mes d'agost. A Arbúcies destaquem demà dissabte la 21a edició de la Marxa Nocturna. A partir de 9:45 del vespre sortirà des del SEM Cant del Fer. I acabem i ho fem a Hostalric perquè des d'aquest dia 2, des d'ahir, fins al dia 6 s'està celebrant la Festa Major amb tot tipus d'activitats programades.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
0: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El síndic de la ciutadania de Lloret de Mar, David Tejero, ha presentat al ple municipal la memòria corresponent al 2025. Durant l'any passat, el síndic va atendre 643 persones, un 7% més que el 2024. També van augmentar les consultes, que van passar de 483 a 520, i les queixes, que es van incrementar lleugerament fins a les 123. La dada més destacada és l'augment de les mediacions. Si el 2024 es van resoldre 73 expedients mitjançant aquesta via, l'any passat la xifra va arribar als 95 casos, el que suposa un 30% més. Segons la memòria, aquesta evolució evidencia que cada vegada més conflictes es desencallen a través del diàleg entre els serveis municipals i la ciutadania. I avui també destaquem que les entitats que impulsen la reivindicació d'una línia d'autobús directa entre Canet de Mar, Arenys de Mar i Arenys de Munt amb Barcelona reclamen més transparència i participació en les negociacions sobre el projecte. Les plataformes asseguren que, tot i haver impulsat una campanya que va recollir més de 7.000 signatures, no han estat informades de les darreres reunions entre els tres ajuntaments. Per això demanen crear un espai de treball conjunt entre administracions, grups polítics i entitats per tal de definir el futur de la futura connexió. I en clau general, destaquem que l'expedició dels bombers de la Generalitat desplaçada a Veneçuela després del doble terratrèmol tornarà a Catalunya aquest cap de setmana, un cop finalitzada la seva missió. Els especialistes han avaluat l'estat de ponts i edificis afectats, entre ells un hospital, per determinar-ne la seguretat estructural. Està previst que arribin dissabte a Madrid i posteriorment es traslladin a la seu central dels bombers. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest cap de setmana cel serè, assolellat, tranquil, amb temperatures màximes entre els 30 i els 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Una persona ha resultat ferida a Lleu aquest dijous en un accident entre un camió i un autobús a l'AP7 al seu pas per Maçanet de la Selva.
2: Avui moria a l'edat de 27 anys també Jim Morrison, el cantant dels Doors. Tota una icona de la història del rock. 27 anys, Edat fatídica. Te'n recordes que res fa ni 30 segons hem parlat de Brian Jones, dels Rolling Stones, també amb 27. Com Amy Winehouse, com Jimi Hendrix, com Janis Joplin, com Kurt Cobain.
3: Catalunya escriu el lidera les sol·licituds de residència i treballa amb 257.000. El procés obert fa aflorar 1,1 milions de migrants sense drets, la majoria en edat laboral.
2: La muerte de Robin Hood.
4: La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias. Pero son falsas. Este mundo solo entiende de sangre. Y sangre es lo que te dará a cambio.
2: Divendres 3 de juliol, maletes, xancletes i parasol al maleter del nostre DeLorean. La veritat és que anem a tope, Anem carregats. Ah, i la nevera, que no se'ns oblidi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Givert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Va, vinga, selfie.
2: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
6: El Festival Mar d'Estiu, en aquesta edició 2026, pot anar més enllà dels concerts. En aquest 2026 aporta grans novetats i fa un pas més enllà en la seva aposta per l'experiència de tots els visitants. Estrena una nova modalitat d'accés, el Food and Garden Pass. Aquesta nova proposta permet gaudir del Garden Village i, a més, inclou un menú gastronòmic exclusiu elaborat pel grup de restauració de Cal Blai. Aquesta oferta es podrà degustar a la terrassa by Cal Blai, una zona reservada per als usuaris i també per als assistents amb entrada VIP Experience. Però les novetats no acaben aquí. El festival està transformant completament el Garden Village amb la col·laboració de l'estudi paisatgístic La Canòpia. L'objectiu és convertir aquest espai en un gran pulmó verd, un entorn pensat per al descans, la convivència, la connexió amb la natura, reforçant els valors de sostenibilitat.
7: Mar d'Estiu.
6: Amb aquesta nova oferta, Mar d'Estiu vol anar molt més enllà dels concerts. Vol oferir-te una experiència global. El festival Mar d'Estiu, el paisatge ja no és un simple visitant o un fons per a fer fotos. En aquest Garden Village, la gastronomia, l'artesania i la música de proximitat conviuen en harmonia en un lloc on la natura no decora, sinó que ens ensenya a viure el festival d'una manera molt més profunda i autèntica.
5: Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeus, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. No te'n posis tu jo. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Blanes tanca amb 39 denúncies el dispositiu especial de seguretat a la plantera, activat després que el consistori rebés queixes del veïnat relacionades amb el consum i el possible tràfic de drogues, conductes incíviques, sorolls i una sensació creixent d'inseguretat. També s'havia detectat la presència habitual de persones vinculades a activitats delictives. Segons l'Ajuntament, l'operatiu ha permès reduir les incidències detectades i recuperar espais públics. Durant els dies de més intensitat es van interposar 39 denúncies per diferents infraccions. Es va detenir una persona, se'n van identificar 76, es van fer 3 inspeccions d'establiments i diverses actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana i la convivència. I l'aeroport de Girona ha recuperat aquest dijous la connexió amb Palma de Mallorca després de més de 10 anys sense vols directes amb les Illes Balears. El primer vol d'Air Nostrum ha sortit amb un 59% d'ocupació i la companyia assegura que ja s'ha venut el 60% dels bitllets disponibles per a tota la temporada d'estiu. Durant el mes de juliol hi haurà un vol setmanal i a partir de mitjans de mes i fins a finals d'agost s'oferiran 2 freqüències setmanals. I en clau general destaquem que els sindicats de bombers han fet una crida al col·lectiu perquè deixi de fer hores extres per denunciar les mancances estructurals del cos i pressionar l'administració perquè atengui les seves reivindicacions. Els representants dels treballadors asseguren que les primeres mesures de protesta no han tingut resposta i per això endureixen les mobilitzacions. Tot i així, remarquen que el servei d'emergències continuarà garantit. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, cel majoritàriament assolellat, tret d'algunes bandes de núvols als puntuals. Les temperatures màximes se situen avui entre els 31 i els 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vital Dent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vital Dent Blanes.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Sindicat d'Infermeria SATSE alerta que els CAP de les zones costaneres afronten l'estiu amb un augment de la pressió assistencial sense un reforç suficient de les plantilles. El sindicat assegura que l'increment de població durant els mesos d'estiu, sumat a les vacances del personal, provoca una sobrecàrrega als professionals i pot afectar la qualitat de l'atenció. Per això reclama al Departament de Salut contractacions estructurals i suficients per donar resposta a l'augment estacional de la demanda. I la piscina municipal de Vidreres continua sense obrir quan ja ha començat la temporada d'estiu. El motiu és un problema contractual amb l'empresa concessionària, segons ha explicat l'Ajuntament. L'alcalde Jordi Camps ha reconegut el malestar que la situació ha generat entre els veïns i ha assegurat que el consistori treballa per resoldre la incidència perquè la piscina pugui entrar en funcionament la setmana vinent. El retard ha provocat desconcert entre els usuaris que lamenten la manca d'informació sobre els motius concrets del tancament. I en clau general destaquem que el Parlament ha aprovat definitivament la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2026 amb els vots favorables del PSC, Esquerra i els Comuns. La norma elimina 22 taxes, en modifica 70 i en crea 3 de noves amb l'objectiu de simplificar els tràmits administratius i agilitzar els procediments. El text també incorpora mesures per reduir la burocràcia, especialment en l'àmbit de l'habitatge, però no inclou canvis destacats en els principals impostos. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui divendres, cel majoritàriament assolellat, tret d'algunes bandes de núvols alts puntuals. Les temperatures màximes entre els 31 i els 34 graus. Demà dissabte, el sol i la calor seguiran al quadrant nord-est. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!

0: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El síndic de la ciutadania de Lloret de Mar, David Tejero, ha presentat al ple municipal la memòria corresponent al 2025. Durant l'any passat, el síndic va atendre 643 persones, un 7% més que el 2024. També van augmentar les consultes, que van passar de 483 a 520, i les queixes, que es van incrementar lleugerament fins a les 123. La dada més destacada és l'augment de les mediacions. Si el 2024 es van resoldre 73 expedients mitjançant aquesta via, l'any passat la xifra va arribar als 95 casos, el que suposa un 30% més. Segons la memòria, aquesta evolució evidencia que cada vegada més conflictes es desencallen a través del diàleg entre els serveis municipals i la ciutadania. I avui també destaquem que les entitats que impulsen la reivindicació d'una línia d'autobús directe entre Canet de Mar, Arenys de Mar i Arenys de Munt amb Barcelona reclamen més transparència i participació en les negociacions sobre el projecte. Les plataformes asseguren que, tot i haver impulsat una campanya que va recollir més de 7.000 signatures, no han estat informades de les darreres reunions entre els tres ajuntaments. Per això demanen crear un espai de treball conjunt entre administracions, grups polítics i entitats per tal de definir el futur de la futura connexió. I en clau general, destaquem que l'expedició dels bombers de la Generalitat desplaçada a Veneçuela després del doble terratrèmol tornarà a Catalunya aquest cap de setmana, un cop finalitzada la seva missió. Els especialistes han avaluat l'estat de ponts i edificis afectats, entre ells un hospital, per determinar-ne la seguretat estructural. Està previst que arribin dissabte a Madrid i posteriorment es traslladin a la seu central dels bombers. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest cap de setmana cel serè assolellat, tranquil, amb temperatures màximes entre els 30 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fesmés, fes-ho a mida.
6: Et busco i t'habito.
7: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
8: Molt bona nit. Comencem el quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina. Són les 9 i 3 minuts d'aquest divendres i obrim aquesta nova hora de ràdio pensada per acompanyar-vos tant si esteu desfent les maletes del cap de setmana com si ja esteu gaudint d'un toc en una terrasseta, per exemple. Poseu-vos còmodes, que avui tenim una escaleta musical superxula i, a més, a Ràdio Marina hem estrenat jingles nous, no es nota? Ja els aniràs descobrint. Mira que bé que sonen. Ràdio Marina. Al quilòmetre zero, avui, lluiran moltíssim aquests jingles nous. Doncs bé, com et dèiem, al quilòmetre zero d'estiu et convidem cada dia de 9 a 10 de la nit a fer un viatge per la música de proximitat, en català, amb el retrovisor posat en grans clàssics i la mirada fixa al davant en el que s'està coent en aquests moments i aquest estiu. Soc la Marta Fuera i us acompanyaré fins les 10 de la nit. Ràdio Marina. Comencem amb molta energia. Doctor

0: que arribi quan no arriba l'aire.
1: Ja veus que hem començat molt amunt avui, oi? Amb Doctor Prats i aquesta cançó titulada Energia. Una injecció de vitalitat de les que fan falta per sacsejar-se el cansament de tota la setmana. Uf. Els Doctor Prats, que s'han encarregat de posar la música oficial al Tour de França d'aquest 2026, amb aquest tema anomenat molt encertadament Energia. Una cançó ideal per a pujar un puntet al volum de la ràdio i entrar en moda cap de setmana sense demanar permís. Doctor Prats, que per cert, demà serà en el Canet Rock. Brutal, el cartell del Canet Rock d'aquest any.

0: el primer.
1: L'últim petó i el primer, la veu de Miqui Núñez. Una d'aquelles veus que s'han fet un lloc indispensable a les nostres pantalles i transistors. Té el do de connectar immediatament amb el públic i, en aquest tema, l'últim petó i el primer, ens parla d'aquells amors d'estiu que, tinguis l'edat que tinguis, sempre et deixen un somriure i un punt de nostàlgia a la boca, oi? Pop fresc, optimista i molt ben executat.

I rebem al quilòmetre zero la ironia intel·ligent dels Manel. A veure, què fem? T'ho diràs?

I apugem ara una mica les revolucions del quilòmetre zero perquè la nit de divendres convida a moure's, eh? La banda Neon s'ha aliat amb els Búhos i amb l'energia de Mon DJ en una producció amb un ritme encomanadís que ja tenim ben bé a punt. Pensada originalment per a festes majors, però que la ràdio funciona com un perfecte i necessari corrent d'aire fresc. El ventilador, vinga, fot-li. M'encanten. Benvinguts, benvingudes al quilòmetre zero d'estiu.

Des del Maresme ens arriba el duet que ha capgirat la música en català dels últims anys. Però avui hem deixat de banda el ball de la sardana pop per escoltar la seva faceta més tendra. Són els Tiets, o The Tiets, com prefereixis, amb aquest Olivia, una cançó plena de sensibilitat dedicada a la neboda d'un dels membres del grup. Una lletra que demostra que el talent no està renyit amb la delicadesa. Segueixes el quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina. Música ben fresca, perquè cal refrescar l'ambient una miqueta, sí senyor. I seguim amb el Sidoní, perquè què passa si ajuntem dues de les bandes més elegants, veteranes i sofisticades de l'Índia estatal, com Sidoní i Love of Lesbian? Doncs que s'ha de somriure a la força.

diríem així, somriu tot el que puguis i més. I avui, especialment a Ràdio Marina, estem tot el dia així, amb el somriure als llavis, de costat a costat. I és que hem estrenat uns jingles nous, preciosos, que sonen així de bé.

ens n'anem ara cap a Constantí per rebre els grans mestres de les lletres quotidianes. Els senyors dels pets, que ja tenen una edat, però que bé que ho fan, ens porten aquesta cançó, La vida és molt avorrida sense el teu cos.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Segur, segur que heu apujat el volum al màxim. Per escoltar aquesta versió del Camins.

0: cafè sols.
1: Sopa de cabra i su.
2: Sempre al teu costat. Ràdio Marina.
1: I seguim a Ràdio Marina, al quilòmetre zero en aquest cas, amb una miqueta més de canya encara. Triquell i a la jugular.
3: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu

Dos quarts i sis minuts de 10 de la nit. Seguim el quilòmetre zero i ens permetem ara un petit viatge en el temps, un moment de nostàlgia, per anar-nos-en cap als anys 2000. Recuperem els Lexus i el seu gran èxit Fràgil, una d'aquelles cançons de pop-rock amb molta força, lletra esmolada i una tornada d'aquelles que... et posen gallina de piel.

0: Sintonitzes Ràdio Marina. El programa Quilòmetre Zero que t'acompanya de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit. I ara, si parlem de saber fer i de cançons cuinades a foc lent, hem de viatjar fins a Manresa amb els gossos que es van aliar amb la calidesa de la Bet en aquest tema acústic. Una peça musical perfecta per rebaixar les pulsacions del dia, relaxar la ment i gaudir de la ràdio amb la tranquil·litat que es mereix. Una nit de divendres, per exemple, no és nou.
1: Van ser dies de glòria.
0: Gossos i Beth.

Hi ha artistes que tenen la capacitat innata d'emocionar només acariciant les tecles del piano. En Joan Dausà, acompanyat per la Paula, ens porta 24... No, al revés, octubre del 24, ara sí. Una d'aquelles cròniques sentimentals, marca de la casa, tan ben escrita i interpretada que és impossible no veure-s'hi reflectit en algun moment. Una meravella, oi?

0: Seguim fent memòria de la bona música amb el llegat del nostre rock d'autor. Des de Reus, recordem els millors anys dels Whiskins amb el seu clàssic Cada cop que te'n vas, que és que ens està desfent del tot.
1: Cada cop que te'n vas, el meu pis es queixa perquè trobo...
0: Abans que en Joan Masdeu consolidés la seva excel·lent carrera en solitari i que la banda, doncs, ens va deixar joies atemporals com aquesta que avui... amb vestit de gala, la sintonia de Ràdio Marina.
1: Ja penso en pacient quan tornaràs.
0: 3:45 de la nit. Com estàs? Com ho portes? Entrem ja a la recta final del quilòmetre zero d'estiu. I tenim a punt els quart primera. Sonaran també amb una balada titulada 8 punts.

0: hem agafat un rotllo així íntim aquests últims minuts amb els quart primera. I continuarem així, perquè el que ve a continuació és literalment un esdeveniment que marcarà un abans i un després en la crònica musical del quilòmetre zero d'avui. Aviam què et sembla aquest Sort de tu, que ja tenim a punt...
1: Un dia nou sobre les teulades, veient com balla la fosca amb la matinada...
0: Amb els Oques Grasses.
1: Brillant com una estrella errant...
0: El quilòmetre zero.

I ja quasi, quasi estem mig acomiadant el programa d'avui. Aquest viatge de la millor manera possible, un viatge sonor per la música en català. Tant dels clàssics com de les novetats que tenim aquest estiu. I ara us proposem una de les veus més elegants, avellutades i lluminoses de la nostra música. La Judit Neddy.

Arribant, doncs, a la fi del programa d'avui del quilòmetre zero. Salutacions a qui t'ha fet costat aquesta estona. Compartint bons moments, bona música, com aquesta de Filippo Landini, amb els bons moments.

I arribem ara, sí que sí, al final d'aquest quilòmetre zero d'avui divendres, dia 3 de juliol. Salutacions d'aquí de Fet Costat. El meu nom és Marta Fuera Pons. Ens tornem a trobar demà a les 9 de la nit a la cita del quilòmetre zero d'estiu. Adéu-siau!